0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: les 4. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 5. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Bon dia i molt bon diumenge. Avui comencem aquesta agenda cultural destacant-vos que avui hi ha sardanes, com sabeu, des de 7:45 del vespre a la fresca, a la plaça de les Mèlies. Sardanes, gràcies a l'associació cultural Mare Nostrum. I la programació de l'Estiueget continua també aquest diumenge, incorpora una proposta innovadora de Tardeo Fit en Tecno. Serà, com diem, avui diumenge a les 8 del vespre a la plaça de Sara Llorenç. L'activitat és nova, vol captar públic esportista, fomentar un estil de vida ben actiu i combina l'exercici físic amb música electrònica, tot això en un mateix espai, com diem, a la plaça de Sara Llorenç. Recordeu que les inscripcions estan obertes pels sopars del carrer per la Festa Major de Pineda. L'Ajuntament ha informat que cedirà taules i cadires pel sopar que es pot fer el dia 29 d'agost. Però això sí, us hi heu d'apuntar abans del dia 17 de juliol. Us heu d'adreçar a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pineda. I recordeu també que fins dilluns podeu comprar els tiquets pel sopar de la festa d'estiu a Pinemar. El preu és de 6 euros pels no socis i de 3 euros pels socis, i els podeu comprar a la botiga Herbes, al Granier, a la Boliana i també a la Petanca. El Pinemar es prepara per viure un any més la seva festa major d'estiu, que serà la setmana que ve, però com diem, podeu comprar els tiquets pel sopar fins dilluns. També us recordem una vegada més que hi ha activitats a la platja dels Pescadors, concretament al Baby Center. Hi ha tallers pels infants de 0 a 6 anys. Són tallers gratuïts. I també hi ha activitats pels infants de 4 a 14 anys, també a la platja dels Pescadors de Pineda. Trobareu totes aquestes notícies, més informació de l'agenda cultural a pinedademar.cat i també, com sabeu, al nostre web.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. És diumenge. Són les 8 del matí i és hora d'obrir el Club dels 80. A partir d'ara tenim 4 hores non-stop amb els clàssics més representatius de tot una dècada.
1: De tot una dècada.
0: El Club dels 80. Reviu els èxits d'una generació.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca. La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. 686 05 46 04. Participa! La cançó de l'estiu la decideix Pineda.

0: les 9. Ràdio Pineda.
1: Bon dia i molt bon diumenge. Avui comencem aquesta agenda cultural destacant-vos que avui hi ha sardanes, com sabeu, des de 7:45 del vespre a la fresca, a la plaça de les Mèlies. Sardanes, gràcies a l'associació cultural Mare Nostrum. I la programació de l'Estiuveget continua també aquest diumenge, incorpora una proposta innovadora de Tardeo Fit en Tecno. Serà, com diem, avui diumenge a les 8 del vespre a la plaça de Sara Llorenç. L'activitat és nova, vol captar públic esportista, fomentar un estil de vida ben actiu i combina l'exercici físic amb música electrònica, tot això en un mateix espai, com diem, a la plaça de Sara Llorenç. Recordeu que les inscripcions estan obertes pels sopars del carrer per la Festa Major de Pineda. L'Ajuntament ha informat que cedirà taules i cadires pel sopar que es pot fer el dia 29 d'agost. Però això sí, us hi heu d'apuntar abans del dia 17 de juliol. Us heu d'adreçar a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pineda. I recordeu també que fins dilluns podeu comprar els tiquets pel sopar de la festa d'estiu a Pinemar. El preu és de 6 euros pels no socis i de 3 euros pels socis, i els podeu comprar a la botiga Herbes, al Granier, a la Boliana i també a la Petanca. El Pinemar es prepara per viure un any més la seva festa major d'estiu, que serà la setmana que ve, però com diem, podeu comprar els tiquets pel sopar fins dilluns. També us recordem una vegada més que hi ha activitats a la platja dels pescadors, concretament al Baby Center. Hi ha tallers pels infants de 0 a 6 anys. Són tallers gratuïts. I també hi ha activitats pels infants de 4 a 14 anys, també a la platja dels pescadors de Pineda. Trobareu totes aquestes notícies, més informació de l'agenda cultural a pinedademar.cat i també, com sabeu, al nostre web.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat. El Club dels 80. A Ràdio Pineda.

Els 80. Els grans èxits. Els grans artistes. El Club dels 80 de Ràdio Pineda. You can't touch this. You can't touch this.

0: Fa més de 50 anys que Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Concerts tributs com Tina Turner.
3: Marta, tiene un marcapasos que l'anima el corazón.
2: Hombres B.
4: Si solo tengo amor.
2: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
5: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
6: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Bon dia i molt bon diumenge. Avui comencem aquesta agenda cultural destacant-vos que avui hi ha sardanes, com sabeu, des de 7:45 del vespre a la fresca, a la plaça de les Mèlies. Sardanes, gràcies a l'associació cultural Mare Nostrum. I la programació de l'Estiuveja't continua també aquest diumenge, incorpora una proposta innovadora de Tardeo Fit en Tecno. Serà, com diem, avui diumenge a les 8 del vespre a la plaça de Sara Llorenç. L'activitat és nova, vol captar públic esportista, fomentar un estil de vida ben actiu i combina l'exercici físic amb música electrònica, tot això en un mateix espai, com diem, a la plaça de Sara Llorenç. Recordeu que les inscripcions estan obertes pels sopars del carrer per la Festa Major de Pineda. L'Ajuntament ha informat que cedirà taules i cadires pel sopar que es pot fer el dia 29 d'agost. Però això sí, us hi heu d'apuntar abans del dia 17 de juliol. Us heu d'adreçar a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pineda. I recordeu també que fins dilluns podeu comprar els tiquets pel sopar de la festa d'estiu a Pinemar. El preu és de 6 euros pels no socis i de 3 euros pels socis, i els podeu comprar a la botiga Herbes, al Granier, a la Boliana i també a la Petanca. El Pinemar es prepara per viure un any més la seva festa major d'estiu, que serà la setmana que ve, però com diem, podeu comprar els tiquets pel sopar fins dilluns. I també us recordem una vegada més que hi ha activitats a la platja dels Pescadors, concretament al Baby Center. Hi ha tallers pels infants de 0 a 6 anys. Són tallers gratuïts. I també hi ha activitats pels infants de 4 a 14 anys, també a la platja dels Pescadors de Pineda. Trobareu totes aquestes notícies, més informació de l'agenda cultural a pinedademar.cat i també, com sabeu, al nostre web.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat. El Club dels 80. A Radio Pineda.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. 686 05 46 04. Participa! La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda tenim un club. És el Club dels 80 i obrim cada diumenge al matí amb cançons com aquesta.

0: les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio
1: Pineda. Si t'agraden els 80, aquest és el teu club. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93-767-22-22 i a centremedicpineda.com.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-80-2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Concerts tributs com Tina Turner,
3: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón,
2: Hombres B,
3: solo tengo amor,
2: El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
5: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
6: 94.6 FM.
7: Energia positiva.
8: El Club dels 80. A Ràdio Pineda.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Diumenge, a les 12 del migdia. Estem a punt per posar en marxa la maquinària del compte enrere dels 30 èxits de la setmana, com fem cada setmana, fins al punt horari de les 2 de la tarda, que descobrirem el número 1.

Les tres primeres de la setmana passada, a la tercera posició teníem a Flashy Dance Cream, no, Flashy Ice Cream. Vaig dir que no m'enamoraria. El geladet, eh? Amb 31 fam d'Hora Jackies. Aquesta vida. 11 setmanes en llista i per fi, doncs això, en el terreny de les tres més importants del top 30. I a la segona posició teníem a Olivia Rodrigo. Això que es diu The Cure. Només 3 setmanes en llista i a la posició número 2. No està gens malament. I aquesta ens encanta perquè té aquest toc d'estiu especial, eh? Fins i tot hi podria derivar un ball d'això. Jamaican Bam Bam és Hugel. A la seva 11a setmana encapçalant la llista Megatop 30.

Setmana 28, del 6 al 12 de juliol 2026, 3 noves incorporacions, 3 noves entrades i, com sempre, 5 aspirants al nostre top. Això és el repàs setmanal dels 30 èxits de la setmana a Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Això és Mega Top 30. Ens llancem a la piscina amb aquestes temperatures i nadem una miqueta. Ens hi ajuda BTS en la seva 14a setmana, això sí, baixant 5 posicions de la 25 a la 30. Això és Swim.

total de 10 setmanes de llista i baixant 6 posicions de la 23 a la 29. Parlem de Olivia Rodrigo i el seu Drop Dead. Arriba Ivan Herzog, la primera de les 3 noves incorporacions a llista. Això és Des de Lluny, posició número 28. Tanta

Sala 26, sala 27, una posició baixant aquesta 14a setmana llista Siderland amb Tutu Turu. I de la 27 a la 26, és a dir, intercanviant posicions amb Maig, aquesta formació que ens porta 3 estius més, que no siguin tan calorosos com aquest. Quarta setmana llista.

Des de la nostra candidatura ens arriba la nova de Katy Perry. Es titula Watch It Burn. Seguim aquí a Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Això és Mega Top 30 amb les instruccions de Arde Bogotá. La seva segona setmana pujant 3 de la 28 a la 25.

Segona nova incorporació al nostre top aquesta setmana. La nova de Taylor Swift es diu I Knew It, I Knew You. Posició 24 aquesta setmana, i a la 23 ens hi trobem amb Maroon 5. Porten 5 setmanes a llista i pugen un amb Heroin.

ni menys que 14 setmanes ja ocupant alguna de les 30 posicions de la nostra llista. És l'última de Bruno Mars, es diu Risk It All, i baixa 5 posicions aquesta setmana, de la 17 a la 22. De la 14 a la 21, baixant 7, Lady Gaga amb Doechi. Això es diu Runway. Runway.

20, una posició cap amunt. Ai, ai, ai, quin goig que fas. Dues setmanes a llista per Dan Peral. I ara arriba l'entrada més important a la nostra llista aquesta setmana 28, del 6 al 12 de juliol 2026. Directament a la posició número 19, Joan Dausà i Mama Duixa. Papi, posa-la al disc.

De la 9 a la 18, 9 posicions menys, la seva 15a setmana llista per la Ludwig Bands, El teu amor. Arriba una altra de les novetats de la setmana, aspirant al nostre top des de Romania, ens arriba allà, Ina, amb Morenito.

Quarta setmana pujant una posició de la 18 a la 17. 31 fam. Anem tirant. Anem tirant des de Migato 30, pujant posicions en el nostre compte enrere. Arribant ara la cançó oficial del Mundial de Futbol. Sí, és Shakira amb Burn a Boy. 3 setmanes en llista i no es mouen de la 16. Die, die.

Tancant la primera hora de Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana, nosaltres que, com sempre, posem en marxa la nostra màquina del temps. Ens anem fins a l'any... 2022. 4 anys enrere. Tenim a la cinquena posició Sexeni amb De Lao.

Lizzo amb About Damn Time. A la quarta posició.

Aquesta mateixa setmana, setmana 28, però de l'any 2022, teníem al capdamunt de la nostra llista, i com no podia ser d'una altra manera, perquè ella sempre està per tot arreu, eh? Parlem de Shakira, en aquest cas, juntament amb Rauw Alejandro, encapçalant la nostra llista. Això que es diu Te Felicito.

0: És la una. Ràdio Pineda.
1: Seguim en aquesta segona part, segona hora, Megatop 30, els 30 èxits de la setmana, en aquesta setmana 28, del 6 al 2.

l'àlbum debut de Leire Martínez, Històries de aquella niña. I el single que escoltem des de la posició número 14 es diu Cabeza de ratón. Puja una posició en aquesta la seva segona setmana al nostre top. Seguim amb la Fúmiga Abril i Andreu Valor amb el següent tema que ocupa la posició número 13. Baixa 5, la gent de la Mediterrània.

La posició número 12, 8 posicions cap amunt a la seva setena setmana llista, és Miki Núñez un altre cop. A la 11, aquesta setmana ens hi trobem amb Baby Russia. Perd una posició en la seva 12a setmana llista amb New Religion.

més de dues dècades en silenci retorna el grup mític de Cádiz anomenat Los Caños. Així sonen amb el primer single d'avançament del seu proper nou treball, Con Todo. Des de la nostra candidatura aquesta setmana, ens anem fins l'any 2020, on teníem a la primera posició just en aquesta setmana Ariana Grande. Això és Positions.

Cat, I Made You Love Me. Així, d'aquesta forma, encetem el top 10 d'aquesta setmana 28 del 6 al 12 de juliol 2026. Ariana Grande, posició número 10, pujant 3 en la seva quarta setmana llista. Ens arriba ara Max Navarro, després de Les Estrelles. Ara ell ens parla de Inigualable, en la seva setena setmana, pujant 2 de la 11 a la posició número 9.

0: Paga la llum que el meu DJ controla.
1: De la 3, cau fins a la posició número 8. 5 posicions menys en la seva 12a setmana llista per Flashly Ice Cream and 31 Fam. Dora Jackis. A la 7a posició ens hi trobem amb Crazy Abrams, en aquesta la seva 6a setmana. Hit the Wall, baixant dues.
2: I'm a

De la 12 fins a la posició número 6 pugen 6 posicions els Catarres. Diumenge sense drama. 6 setmanes ja al top 30. I nosaltres que seguim pujant els èxits cada vegada més grans als números més petits. De la 6 a la 5 pugen Dominic Fike amb Baby Doll.

mica d'energia, la que ens proporcionaven Doctor Prats des de la quarta posició i a la seva novena setmana a la nostra llista, pujant 3 posicions. De la 4 pujant 1 fins a la tercera posició, a la seva novena setmana a llista és Tame Impala amb Dracula.

de la setmana. Una altra de les cançons de la FIFA World Cup, el Mundial de Futbol d'aquest 2026. Madonna and Fage, Reads My Lips. I ens posem a ballar amb la cançó d'estiu d'aquest 2026, de la mà de Hugel amb Soto. 12a setmana llista i, això sí, baixant del número 1 al número 2. Jamaican Bam.

94.6 FM i també a radiopineda.cat. Arriba la cançó més important de la setmana, en aquesta setmana 28 del 6 al 12 de juliol 2026. Després de només 4 setmanes en llista, ja salta del 2 a l'1. Olivia Rodrigo. Això es diu The Cure. Acabeu de passar un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. Participa! 686 05 46 04. La cançó de l'estiu la decideix Pineda.
3: Veus a la sorra i al mar.
4: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
4: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
5: 94.6 FM.
6: Energia positiva.
4: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
4: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro...

0: 94.6 FM.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Cada estiu té una cançó i cada cançó una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar.
5: S'omple la platja de quiero rayos de sol.
4: Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.
5: Veus a la sorra i al mar.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Concerts tributs com Tina Turner.
2: Marta, que no m'acabasos, que l'anima el corazón.
1: Hombres B.
3: Si solo tengo amor.
1: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
5: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
8: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
9: I és que entre tots.
8: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
10: 94.6 FM. Energia positiva.
8: Els colors de l'estiu.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Fa més de 50 anys que Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de Gas Natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Cada estiu té una cançó i cada cançó una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar. Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.

Són les 6. Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Concerts tributs com Tina Turner.
2: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
1: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
4: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
5: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
1: Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
0: Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Zona chill out. Zona chill out. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

del

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chillout.
1: Chillout.
0: Zona Chillout de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
2: Relaxa't. Entra al Chillout 94.6. Chillout. I desconnecta't.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
2: Chill Out.
1: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.